0: leis an deirseach na fada tá macrón woo trí lád an deirseach na hélia gahintach ar fad is miste ósach deire agus ben mé liv inniu gotí thart ar a dóigh go clog ag seint popciol espresso díor chó anna a rúnach de espresso ciol agus tá muid chu Thomas Jock sa ciol arís le Aaron Iontach American Girls anois ó Harry Styles
1: Radio Rerun